Molt bona vesprada, què tal estan? Estem en el dia de tota la setmana en el que ens faltarà ombra per a resguardar-nos, ventiladors per a refrescar-nos. A les 14 hores, en una hora i mitja aproximada, s'activarà l'avís meteorològic i nivell groc per altes temperatures. Tal i com els estem contant, esta setmana els termòmetres poden marcar avui els 36 graus de màxima sense cap problema. I demà, tot el contrari, perquè tindrem cel cobert, pluja i les màximes seran de fins a 10 graus més baixes respecte a avui. Esperant aquest horatge de demà amb els braços oberts, imagine que la majoria avui ens queda per patir amb esta calor. I si no hi havia prou amb aquests 36 graus, tenim vent de ponent. Analitzarem avui la situació en els centres escolars amb aire condicionat, sense aire condicionat, ajuntaments que han pres la iniciativa d'instal·lar-lo amb diners de les arques municipals, quan, recordem, la responsabilitat és de la Generalitat Valenciana. I, clar, aquell o aquella que puga, el millor que pot fer és anar a la platja amb sombrilla i posar-se en remulla. Aquells que vagin a la platja de Gandia, com se la trobaran? Anem a averiguar-ho.

0: I estem intentant contactar, no, deuen estar molt ocupats els membres del Servei de Socorrisme i Salvament de Creu Roja de Gandia en la platja nord. Companys, sí, sí que tenim. Crec que ahir José Vicente Castillo Belmonte es deia que estaria el seu company Òscar Vera. Òscar, bona vesprada, eres tu.
1: Bona vesprada, bona vesprada.
0: Bueno, Òscar, conta'ns, com està, comencem per el color de bandera i com està la platja.
1: Pues avui tenim bandera verda, molt millor que ahir. Avui ja tenim la mar totalment en calma i el sol fora tot el dia.
0: Ajà. Hi ha molta gent ahir en la platja a aquestes hores?
1: Pues sí, ja comença a baixar prou gent. Tindrem una afluència d'un 60-65%.
0: Fantàstic. Doncs bé, Òscar, informació en directe des de la voreta de la mar, en la platja nord. Gràcies per atendre'ns i algun dia coincidirem per així, segur més.
1: Segur que sí.
0: Òscar Vera, una abraçada. Adéu.
1: Adéu.
2: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo. El vive, Iniesta,
0: Beca, mi caca. Baixar les persianes, si en tenen, hidratar-se o reduir hores en la jornada de classes. Són algunes de les recomanacions que Conselleria ha llançat als centres escolars davant les previsions d'altes temperatures. Esta setmana els contàvem, recorden el desmai que va patir un alumne de l'Institut Jaume II, el Just, de Tavernes de la Valldigna, per eixes altes temperatures. Arran d'este fet, el centre acaba les classes abans, a les 13 hores. És el cas també, acabem de saber que en tant ESO com en batxillerat del Col·legi Escolàpies de Gandia també han aprovat en el Consell Escolar del centre acabar a la una de a les 13 avançar l'acabament de les classes. Anem en directe ara a les 12:24 a Oliva, en l'Institut d'Educació Secundària Gregori Mayans. D'esta localitat està Cèlia Julià. Cèlia, bona vesprada, conta'ns quina és la situació ahir.
3: Hola, Dani, molt bona vesprada. Doncs si ja estem parlant del calor a les aules, hem volgut vindre fins als centres a comprovar com estan passant aquestes temperatures. Sí. Hem vingut, la primera parada serà, bueno, és així al centre Gregori Mayans d'Oliva, i anem a parlar amb Marifran, que és la directora, i amb Sílvia, que és la cap d'estudis d'FP. Marifran, molt bona vesprada.
4: Hola, bon dia.
3: Sílvia, bona vesprada.
4: Bon dia.
3: Escolteu, bueno, no sé si tenim la data exacta de quants graus teniu a les aules ara mateix.
4: Hi ha un poc de diferència, no? Però les aules de la segona planta i les que miren on estan cap a la muntanya, on pega més el sol directe, estan al voltant de 29, quasi 30 graus a hores d'ara en aquests moments, perquè està fent molta calor avui. Ahir, que no feia tanta calor, ja estaven arribant als 29 graus.
3: Meva, suposo que aquesta situació no és nova, no?
5: No, evidentment, aquesta situació estem patint-la durant molts anys i, a més, amb el canvi climàtic que està havent, que és evident, cada dia més. I això és algo que, clar, l'alumnat està patint i encara ens queden 3 setmanes de classe. Aleshores, està seguint complicat.
3: Clar, perquè això ho parlem, que l'estiu pareix que cada vegada s'avança més i d'aires condicionats ni parlem, no, Marifran?
4: No tenim climatització a les aules. Aleshores, l'alumnat, clar, acabem de començar ara juny, encara ens queda tot este mes, pràcticament. Aleshores, segons vaig avançant, les temperatures van pujant i es fa insuportable. I quan tornem a setembre, el mateix. O sigui, després de tota la calor de l'estiu, que encara es manté i es manté fins a octubre, no es pot estar dins les aules. O sigui, es deshidraten, tenen molta calor i patixen molt. Bueno, patim, perquè nosaltres, el professorat, també.
3: I quin, bueno, no sé si n'hi ha algo en les aules, si hi ha algun ventilador o...
5: Tenim en algunes aules ventiladors de paret, però és manejar l'aire calent i aleshores i és també els graus d'humitat. Això n'ha que tenir en compte, la saturació de la humitat, vale? A banda dels graus de la temperatura. Avui hem patit el cas d'una alumna que s'ha marejat i hem tingut que cridar perquè vinguin a portar-la a l'hospital un poc per veure com anava i tal, perquè s'havia marejat i estava mal. Calor, són alumnes també, vull dir, mengen el que mengen i és un poquet, és una suma de tot i no es pot estar a classe amb 30 alumnes, tots des d'una aula sense climatització. És insostenible la situació.
3: O sigui, que una alumna vos mareja, entre altres coses, també per la calor. Com actueu vosaltres com a responsables?
4: Doncs, si està ja molt mal, cridem al 112, que és el que hem fet avui. Ja ha vingut la policia, ja ha vingut també... quan l'alumna ja s'ha recuperat un poc, l'hem portada al centre de salut, però a vegades se l'ha d'endur pues, l'ambulància, si fa falta.
3: I en el vostre cas, quines opcions teniu a fer? No sé si acurtar les classes, si acabar més pront.
5: Sí, des d'ahir Conselleria va treure unes instruccions, les quals hem d'aprovar per Consell Escolar per poder fer aquesta flexibilització d'horari ara en juny, en el que queda, que serà reduir les hores, les classes de 55 a 45 minuts per poder acabar un poc abans. És una molleta de pa, però no és la solució. La solució no és aquesta, perquè volem donar una qualitat, un ensenyament de qualitat, i tampoc és eixa la solució, reduir el temps d'ensenyament. La solució és acondicionar correctament les infraestructures per al nostre alumnat, que és el que estem reclamant dia tras dia tots aquests dies de vaga, des de l'11 de maig.
3: I, bueno, després de tots els dies que portem de vaga, Marifran, quina és la teva sensació com a directora? No sé si impotència o...
4: Pues, tu ho has dit, impotència, perquè veig gent que no s'arriba a cap solució i al final pues, són parxes un poc ací i allà, però no acabem de concretar res i nosaltres a centres estem patint molt.
3: Bueno, pues moltíssimes gràcies a les dos per atendre'ns i molta força per aguantar esta calor, que ja la fa ací fora, pues, dins de les aules suposa que encara serà pitjor, no?
4: Sí, sí.
3: Pues moltíssimes gràcies.
5: A tu, moltes gràcies.
3: Gràcies. Dani, ja ho sí. Hem comprovat així in situ, a l'IES Gregori Maians d'Oliva, fa moltíssima calor, uns 30 graus a les aules, fins i tot una alumna s'ha arribat a manejar, sí. Entre altres coses, també per la calor, i estan esperant a que algú posi ja una solució.
0: Bueno, Celia, no t'entretinc, perquè te'n vas cap a Gandia, no?, a buscar altre centre formatiu, no?
3: Exacte, Dani, ara després tornem a parlar, anem a comprovar-ho també amb altres centres, a veure què passa.
0: D'acord, gràcies, Celia. Fins ara. Per cert, que avui no sols parlem de l'avís groc per altes temperatures, sinó que també el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha decretat el nivell roig, és a dir, risc extrem per incendis forestals. Recordar que està prohibida la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola en terreny forestal i la seva zona d'influència també forestal. Uns consells publicitaris i seguim analitzant esta calor en les aules.

0: nota necrológica. Ha fallecido en Gandía Vicenta Ortega Herbás, madre de María Teresa y Vicenta Bosch. Entierro mañana a las 12 horas en la capilla del tanatorio Guixa de Gandía. Descanse en paz.
1: Ja està en marxa la setena edició de la Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es. Vicepresidència Primera, Diputació de València.
2: Este verano prepara tu B1, B2 o C1 de Cambridge en Academia Met en Oliva. Descubre nuestros cursos intensivos con grupos de máximo 10 alumnos y examen oficial Cambridge en la misma academia. Reserva ya tu prueba de nivel gratuita. WhatsApp 693-799-551. AcademiaMet.es. Fonteta de Soria 1. Oliva.
3: En Mercedes-Benz ampliamos nuestra gama SUV con el lanzamiento del GLC eléctrico y el nuevo GLB en versión eléctrica e híbrida. Acércate a tu concesionario y descubre todas nuestras novedades. Sea cual sea tu estilo de vida, tenemos el SUV perfecto para ti.
4: Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport, número 42, Gandía.
5: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
6: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
7: Última conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja, a càrrec de la professora Verónica Zaragoza, Sor Francesca de Jesús, Isabel de Borja i Enríquez. Una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia. 10 de juny a les 19:30 hores al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
8: Les 12 i 33 minuts tornen així al carrer professors i professores que han acudit a la ciutat de València per a continuar exigint a Conselleria les millores de les condicions de treball que evidentment repercuteixen en la qualitat de l'educació pública valenciana. I anem fins a aquesta manifestació perquè volem una veu des de l'àmbit sindicalista per a veure si la falta de climatització en les aules ve de nou o ja es patix des de fa temps. Salude, ella és docent i delegada en la SAFOR del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, STEP. Amparo Berger, molt bona vesprada.
9: Hola, molt bones, gràcies.
8: Bueno, Amparo, gràcies per atendre's en plena manifestació en la ciutat de València. La calor de les aules que patiu a les aules, alumnat i personal docent, sí. No ve, no sé si és enguany o no ve de nou.
9: No ve de nou, però per primera vegada hem rebut unes instruccions de conselleria amb unes instruccions de sentit comú que ja es feien, com per exemple intentar ventilar en les hores on no fa tanta calor, estar en l'alumnat tot el que puga a l'ombra en el pati i molta hidratació.
8: I el que sempre comentem, ja fa dos dies coneixíem el desmai d'una alumna en l'Institut Jaume II el Just de Tavernes. Sí, sí. Este matí acabem de conèixer en directe també la directora del Gregori Mayas d'Oliva, de l'IES. També s'ha dit que este matí una xiqueta pues, estava un poc marejada. Està ja arribant a l'extrem la situació, no?
9: Efectivament, és que estan superant els 35 graus quan no havien de superar-se els 27 de les aules, perquè el tema és problemes rere fons,
8: sí.
9: En les instruccions. Això de sentit comú aplicar certes instruccions, però la climatització són estructures de fons que no estan...
8: Amparo, fem una cosa. El soroll no és la millor qualitat. Anem a penjar i fem una telefonada normal a veure si millorem la qualitat. Pengem i te tornem a cridar, Amparo.
9: D'acord, moltes gràcies.
8: Val, val. Ara parlem, Amparo. Bueno, ho acaba de comentar, són les mesures que ha fet arribar la Conselleria d'Educació, propostes que després els centres han d'aprovar en el seu Consell Escolar. I l'última informació és que tenim és que el col·le Escolapies d'ací de Gandia ha decidit això, que des d'avui i fins a finalitzar el curs, el nou horari de les classes serà des de les 8 fins a la 1, avançant la finalització de les classes. S'impartirà totes les assignatures del currículum mitjançant una reducció proporcional dels temps lectius per tal d'assegurar aquesta garantia acadèmica. Me diuen que ja tenim de nou a Amparo Berger. Amparo, hola de nou.
9: Hola de nou, ara millor?
8: Ara millor, sí, ara millor. Es nota l'ambient, però és que estàs en plena manifestació. Dèiem que ja va una situació extrema i que, per exemple, el conseller ja maneja fitxa en aquest sentit i diu, avanceu, si voleu, la finalització de les classes, entre altres mesures. Clar, baixar persiana qui la tinga.
9: És una novetat que el que indica és que el institut poden acabar a la una del migdia, no a les tres, com sol ser habitual, i després també començar una hora més tard aquelles ensenyances que van de vesprada, com per exemple els cicles formatius, no? La formació professional indica que en aquestes instruccions, per primera vegada, és una novetat que poden començar més tard. I això des de l'SPB ho agraïm i ho celebrem, però és insuficient perquè el problema de rerefons continua estant.
8: Ah, així és. Clar, i fins i tot es comenten que algun personal docent, algun professor o professores, deixen a l'alumne que vagin amb el típic ventilador xicoté que va a piles, que vagin a les classes, és buscar una solució, fins i tot...
9: Sí, perquè, per exemple, hi ha centres que m'han comentat que han instal·lat ventiladors i que estan superats els 30 graus a pesar dels ventiladors. Sí, també hi ha altres centres de la Safor, com per exemple el CIB que les desemparats, que sí que té aire condicionat, però perquè la paga l'AMPA.
8: Claro.
9: Aleshores, falta climatització en la majoria dels centres, una majoria. I els que el tenen, molts d'ells són pagats per l'AMPA.
8: Clar. I, Amparo, anava a preguntar-te, però, clar, jo no sé si atrevir-me a fer la pregunta, perquè teniu damunt de la taula encara les reivindicacions que vos mantenen en aquesta vaga indefinida educativa. Volia afegir-te si considereu que la conselleria prendrà cartes en l'assumpte i ampliarà la instal·lació de climatització en escoles, o en el que n'hi ha...
9: Esperem que sí, perquè és un tema que s'ha discutit i que nosaltres reclamem dins de l'apartat o de la reivindicació de les infraestructures, perquè nosaltres cal dir a tota la audiència i a tota la societat que no sols reivindiquem la part del salari, del nostre sou, no? El revertir aquesta pèrdua de poder adquisitiu que ja se situa en un 25% des del 2010, sinó que hi ha moltes altres coses que van en benefici dels nostres xiquets i les xiquetes.
8: Doncs bé, Amparo Berger...
9: La climatització dels centres educatius.
8: Bueno, climatització, estàs centrant avui el tema, però no oblidem que continueu, com dic, que de fet estàs en la manifestació en València, t'agraïm que ens atengues. Sí. Imagina que multitudinària de nou, esa manifa.
9: Multitudinària, perquè sol s'ha concentrat a la ciutat de València, de tot el país, per tant també venen d'Alacant i de Castelló, els dimarts i els dijous, a les manifestacions aquí a València.
8: Bueno, tenim representació de la Safor, veritat, Amparo?
9: Ja ho crec, de la Safor i de la Valldigna també, de totes les centres de la Valldigna.
8: Així és, de tota la comarca. Amparo Berger, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, bueno, que vos escolten i que vos donen solucions.
9: Sí. Gràcies a vosaltres també per donar-nos veu.
8: Un plaer. Adeu, Amparo, una abraçada.
9: Adeu.
8: Bueno, ja hem vist, continua manifestant-se els docents, el personal docent, per exigir a la conselleria la millora de les condicions, que, com no oblidem, és un problema generalitzat, general, que afecta a totes i a tots, perquè minva la qualitat de l'educació pública valenciana. I respecte a l'existència de sistema d'aire condicionat a les aules, recordem que, o no existència, que en el cas de Beniarjó, l'any passat va ser més votada aquesta instal·lació de sistema en els pressupostos participatius, la instal·lació, com dic, d'aire condicionat en el Col·legi Sant Marc de la localitat. L'alcalde Òscar Barres, hem contactat amb ell este matí i ens ha confirmat que serà este estiu quan es faran els treballs aprofitant que les aules es queden buides i tindreu ja instal·lat per al pròxim curs. Oliva va aprovar en plenari d'octubre-novembre de l'any passat instar a Conselleria a climatitzar els centres educatius. I altre cas és el de Daimús i el Real de Gandia, que sí que tenen aire condicionat en els seus col·les. Salude a l'alcalde del Real, Gustavo Mascarell. Bona vesprada.
10: Bona vesprada, Dani.
8: El Real de Gandia, des de ja fa... Ens ho dirà vostè, el seu col·le ja té aire condicionat.
10: Sí, efectivament. En el Real de Gandia, des de l'any 2022, això del canvi climàtic i de la necessitat i de l'urgència de que els centres educatius estiguen en condicions per a que el professorat i l'alumnat puga conviure bé durant tot l'any, però especialment en estos mesos de calor, que cada vegada n'hi ha més calor, pues des de l'any 2022 que van ficar en marxa els recursos municipals i tenim els centres educatius, tenim el Beato Carmelo, tenim el CAES, tenim l'Escoleta Municipal i tenim l'Escola de Música. Per tant, tots els centres educatius del municipi estan des de fa 4 anys en condicions, sí. I penso que és el mínim que pot fer l'administració, perquè com bé t'he dit fa una miqueta, l'oratge que faig a fred o que faig a calor, un ajuntament o una administració no pot dominar. El que sí que poden fer és ficar els recursos. I penso que per part de l'Ajuntament fa 4 anys vam obrar de la millor manera possible i per part del professorat i famílies ens ho agraeixen, perquè en aquests dies de calor no té res a veure. Estar en un espai sense aire condicionat que en aire condicionat.
8: Així és. Bueno, vostè ha dit que és el mínim que pot fer una administració, en aquest cas l'administració local, perquè l'autonòmica va ser que no, de moment.
10: Sí, a veure, si al final de la correguda pues cada administració té les seues competències i moltes vegades la local, que és la més pròxima, és la que estem al costat dels veïns, del professorat, de les famílies, pues és el primer que ens arriba. Sí. I aleshores, fa 4 anys van decidir pues, que a lo millor avançaríem més, a lo millor. Sí, van fer les seues reivindicacions, però a lo millor avancem més pues, aportant tots recursos municipals i intentem en el pressupost pues, intentar llevar d'ací per a ficar d'allà i intentem solventar necessitats. I esta, pues, pues, gràcies a Déu, la tenim ja solventada i els centres educatius, tant els més importants com els secundaris, pues, els tenim tots climatitzats i sí. Assina tant alumnat com professorat, com ve el dia, pues, ve ara durant el mes de maig, ara el mes de juny, inclús si fan alguna cosa en juliol i setembre i octubre, que també són mesos calorosos, pues, poden realitzar les seues classes i activitats en unes condicions, no vaig a dir mínimes, però sí dir òptimes.
8: Sí, dignes. I una cosa, alcalde, jo no sé si desconec el cost econòmic d'aquest tipus d'inversió per a fer la instal·lació de climatització, però per a un ajuntament d'un poble com el Real de Gandia, per a un ajuntament d'un poble no massa gran, no deixa de ser un esforç econòmic.
10: Pues sí, va ser un esforç econòmic i l'última inversió que van fer en l'any 2021-22, aquest any que ho van ficar en marxa a un dels centres, l'aportació va ser de més de 30.000 euros, i solament en el que és la inversió en el Beato Carmelo. Si contem el CAES, si contem l'Escoleta Municipal i si contem l'Escola de Música, pues segurament estarem sobrepassant els 50-60.000 euros. Però el que el dia són diners pues, que de vegades són partides, però en aquest cas no podem esperar i no podem esperar a que algú mos ho posi, el que siga. Ho van decidir en aquells anys l'actual equip de govern, en aquest cas encapçalat per mi, i van veure que era una bona decisió, ho van parlar en l'AMPA, ho van parlar en els equips directius, i també mos dien i mos transmitien la necessitat, i vam actuar. I pues, bé, pues, mira, n'hi ha anys de que potser invertixen més en una altra cosa, però aquesta era una prioritat, i des d'ací pues, penso que vam obrar de manera correcta.
8: Jo no sé, alcalde, si vostè coneix si els consells escolars, com ha fet en aquest cas el Col·le Escolapi de Gandia, en ESO i batxillerat, a replegar aquesta proposta de Conselleria d'Educació de finalitzar la classe abans.
10: A veure, això sí, qui té la competència és el Consell Escolar, que crec que pròximament estic pendent de que m'ho comuniqui la direcció i la regidora d'Educació, i pense que és el propi Consell Escolar la determinació. Vull que entendre que a lo millor, encara que tingués l'aula climatitzada, però en aquesta època de calor, la gent més major sempre diu que a la fresqueta s'avança més la faena. I sí, jo sóc del mateix pensat, però pense que ha de ser una cosa pues, que s'ha de pactar en el Consell Escolar per veure si aquesta conciliació de matinar un poc més i les famílies i els pares i mares pot ser una bona solució sempre i quan que tots els protagonistes, alumnat, professorat i famílies, anem tots en la mateixa direcció. Qualsevol postura i qualsevol proposta que siga bona, l'Ajuntament sempre estarà al costat d'aquesta proposta.
8: Bueno, alcalde, espere que tinguem una cosa d'ombra ahir en el Real de Gandia, perquè, bueno, li hem cridat, és el cas de Daimús, però el Real de Gandia és una de les localitats on s'espera que avui, fins i tot, si passen els 36 graus de màxima, que no s'estranyen.
10: Sí, sí, la veritat és que a veure, estem en precaució i també per part de l'Ajuntament, per lo que parlàvem de pressupostos, també tenim una partida en la qual anem també a condicionar aquelles zones que puguen ser més transcurrides del municipi, com puguen ser alguns parcs, anem a reforçar en ombra. Des de l'any passat també l'horari de la piscina en el mes de juny per la vesprada l'ampliem fins a les 9 de la nit. Anem fent propostes per intentar combinar eixe canvi climàtic i eixos dies i hores de calor, pues, per a que la gent que a lo millor, pues, que no està en la platja o que no té la piscina o que és al parc, pues, que tinguin eixes zones d'ombra i sobretot eixa ampliació de la piscina.
8: Doncs bé, piscina, aula fresqueta en aire condicionat en el Real de Gandia. Gustavo Mascarell, alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
10: Gràcies a vosaltres i si em deixeu dos segons sí que voldria acabar la meva intervenció donant el suport per part de l'Ajuntament a els treballadors i treballadors de l'escola pública. Ho vam aprovar en plenari, estem al seu costat en les reivindicacions i esperem que pronte s'acabi esta vaga i que el professorat i l'escola pública estiga en les condicions que es mereix.
8: Sí, és escola pública valenciana i de qualitat. Gustavo Mascarell, moltíssimes gràcies. Adéu.
10: A vosaltres.

0: I anem a altre centre educatiu en directe. Me diuen els companys, jo no sé com se ho fa, com si haguera una autovia entre Oliva i Gandia. Celia, me diuen que ja ha pogut arribar a l'institut Tirant-lo Blanc de Gandia. Celia, estàs ahí?
1: Hola, Dani. Sí, estic així.
0: Bueno, rapide, rapide.
1: Estic patint la calor. Estic patint la calor. Hem vingut rapidíssim, sí. Des d'Oliva fins ací a Gandia, fins a l'IES, sí. Tirant-lo Blanc. I ja estem patint la calor i estem ací fora i corre l'airet.
0: Estàs a l'ombra.
1: No, estic en tot el sol, perquè jo vinc ací a posar-me la pell de les persones.
0: Perfecte.
1: Per tema

0: de les persones.
1: Perfecte.
0: Per tema cobertura també va.
1: Perfecte. Bueno, conta'ns.
0: Dani,
1: sí.
0: Pues estic així en dos de les docents d'ací de la, i Estirant lo Blanc. Presenteu-se vosaltres, qui sou?
2: Bueno, jo sóc Natàlia, pertanyesc al cap de Departament de Sanitat.
3: Uh-huh. Jo sóc Maite, sóc orientadora.
0: Molt bé, Maite i Natàlia. Uh-huh. Escolteu, esteu vivint vosaltres esta calor, com esteu vosaltres?
2: A veure, pues esta calor és insuportable, sobretot per lo que més estem patint és jo com a orientadora per als alumnes, perquè primer pel seu estat de salut, perquè tinguem aules a les 8 del matí ja a 32 graus, ara mateix s'ha marcat el termòmetre 35, que és la tercera planta, que és on estan els de primer, i també per els tutors, per els docents, per tot el professorat que està ahí i té que estar durant tot, des de bon matí, des de les 8 del matí fins les 2, donant les classes en ese nivell de temperatura totes les dies.
0: 35 graus.
2: Sí, sí, estem este matí, de bon matí ja feia entre 38 i 32 graus a les 9 i ara estem al voltant de 35.
0: Mare meva, i com ho feu vosaltres? Com feu per no patir tant? No sé si es pot fer alguna cosa.
2: La veritat és que n'hi ha poc de recursos i és el que intentem demanar perquè no tenim aires pràcticament pocs, pas 2.400 alumnes per tot el centre, i això fa que siguem patint sobretot els grups de l'ESO, molta calor, i els de FP també. Este centre, com tots sabeu, té 2.400 alumnes i la veritat és que ells mateixa estan posant, intentant reivindicar-se perquè estan passant molta calor i els docents estem passant-ho realment mal.
0: Escolta, i des de Conselleria, quines propostes vos fan?
2: Bueno, per això estem en vaga, no? I n'hi ha totes les manifestacions perquè necessitem que ens escolten, necessitem posar de manifest i que s'enteren de quina és la situació que estem visquent, que això realment afecta la salut i com no, a l'aprenentatge dels alumnes, i el que vulguem és poder formar, poder educar-los i que tinguin un futur bo. Per tant, necessitem que ens escolten i per tot això estem fent totes aquestes reivindicacions que estan siguent tan dures i ja estan allargant-se massa.
0: Però en quant a la calor, Natàlia, no sé si vos han dit algunes formes de, per evitar que pegui el sol...
2: Bueno, n'hi ha algunes recomanacions de que si algun alumne pues, es mareja, pues, se preste atenció, bueno, les bàsiques, però són molt insuficients per a la calor que estem patint ara.
0: Dime, Dani, volies dir algo?
1: No, disculpa, no.
0: Ah, vale, escolteu, però això de baixar les persianes, d'hidratar-se, tot això que han dit des de Conselleria, vosaltres teniu persianes al centre?
2: Bueno, les persianes no en tots els edificis, perquè este centre, com sabeu, és molt gran i sols n'hi ha en dos edificis i falten molts altres edificis per completar en persianes.
0: Bueno, pues moltíssimes gràcies a les dues. Dani, he de dir que s'ha volgut posar el xaleco reivindicatiu. Part del
1: Fantàstic.
0: Professorat està a València a la manifestació, però tinc així al meu costat també els altres protagonistes de tota aquesta història, que són els alumnes. Com vos dieu vosaltres?
4: Jo sóc Siena.
0: Siena.
4: I jo sóc Rebeca.
0: Siena i Rebeca, com esteu vosaltres?
4: Molt acalorades, ho estem passant fatal. A les classes no es pot estar.
1: Pobres.
4: És indignant perquè nosaltres entrem a les 8 del matí, ja fa 32 graus, tenim que estar atenent i al mateix temps fem el vent...
0: Sí, ventambos, no?
4: Ventambos, perquè si no és impossible i estem ahí i en els exàmens també estem suant la gota gorda i no es pot concentrar bé del tot.
0: Perquè quantes persones sou a classe?
4: 30, 32, més o menys.
0: 32 a classe i teniu un ventilador o algo?
4: Res.
3: No res.
4: Les finestres obertes.
3: I ja està ahí.
4: I fins i tot no arriba l'aire, perquè no obrim les finestres i quasi entra més calor que aire.
3: Exacte.
4: Perquè...
0: Escolteu, les vostres professores ens han dit que esteu reivindicant-se. Com ho esteu fent?
4: Sí, el divendres, demà. Hem organitzat una manifestació. I es farà a les 8 del matí, així a la mateixa porta on es centra l'institut. I ens posarem així, no sabem el que durarà, segurament 2 hores, 3 hores...
3: El sent que estic suant.
0: Normal, és normal, perquè així fora encara corre l'aire i ja no es pot estar. Però escolteu, xiques, bueno, vosaltres suposo que estareu ahí en la manifestació.
4: Sí,
0: no sé si heu notat que... Vosaltres avui acabareu a la 1?
4: No, a les 2.

0: Radio Gandía. Cadena SER.
1: Última conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja, a càrrec de la professora Verónica Zaragoza, Sor Francesca de Jesús, Isabel de Borja i Enríquez. Una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia. 10 de juny a les 10:30 hores al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
2: ¿Te imaginas disfrutar

I acabem amb la previsió de l'horatge per a demà. D'avui, amb màximes de 36 graus, peguem un bot al buit i passem demà a unes temperatures que no van a superar els 22 graus. S'observarà pluja persistent al llarg de tota la jornada, això sí, de poca intensitat. Però no patisguen, el cap de setmana torna el sol i l'estabilitat atmosfèrica.

0: Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a partir de les 7:20 en el matinal a càrrec de la nostra companya Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web, ja sabem, radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Ara continua La Ventana, en este cas des de València. Adeu.
1: La Barreta d'Or ha patrocinado La Ventana Gandia.

0: Skoda. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
1: Ocasión Plus.
2: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. ¡Solo esta semana! Estamos cerca de ti con una nueva tienda en Gandía, en Avenida de Benieto número 2, nave 8. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
0: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia Cadena Ser.
3: Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.